0: Quan sentim aquesta música significa, sol ser, que volem xerrar d'algun dels nostres municipis, i efectivament, i en aquest cas volem comentar el que es prepara a Biniali. Per aquest motiu ens acompanya Joana Victòria Fiola, ella és la batlessa pedània de Biniali. Joana Victòria, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, Biniali, que ja s'està preparant d'aquí un mes exacte, prepara ja la seva fira, que tindrà lloc dia 6 i 7 de juny. És així, no? Sí. Com us pots comentar?
1: Sí, dia 6 de juny el que feim és una mica d'animació infantil al matí per més joves del poble, i després ja a l'hora baixa ja feim el tardeo i per donar una mica de sus per la fira que serà el diumenge.
0: Una fira que, bueno, en què consistirà? És una fira que es celebra anualment, no, Joana?
1: Es celebra anualment, diríem en el principi, quan es va començar a muntar la fira, sí que estava més encaminada en els jocs populars de Mallorca, però, bueno, com sabem, a poc les fires es van modificant i van avançant o canviant una mica, perquè tot aquest tema de jocs infantils antics, per molt que hem intentat fer-ho perdurar amb els temps, es van perdent, no? I després sempre trobar firaires, que de cada vegada és una mica més complicat, ja que coincideix amb altres fires que són més grans a Mallorca.
0: Per bé, la fira de Biniali, que es celebra en el mes de juny, també té la seva gent assídua, no?, que participa d'aquest aconteixement, no?
1: I tant. És una fira molt polida, és una fira petiteta, com ja sabeu, el nostre poble té el seu encant propi i és un dia per sortir a passejar per els carrers i també retrobem-nos a tots els veïnats, que és algo molt, molt bonic, ja que molta gent ha, com sabeu, uns dels problemes de la vivenda, ha hagut d'anar-se'n del poble, és una manera de retornar a casa, no?
0: Són dies de retrobar-se i, bueno, adaptar-se, no? Mantenir aquesta tradició per adaptar-se en els nous temps, no?
1: Això mateix, això mateix.
0: Biniali, que, bueno, és una pedania
1: de
0: Sencelles, no? I, bueno, que sempre està viu, sempre està en moviment, no?
1: Bueno, Biniali és un poble, com he dit, que té el seu encant propi, però també és que feina, diríem, tant Miquel Fiol, anterior batle, com jo, som uns enamorats de la nostra cultura, de les nostres tradicions, i sempre feim feina lluitant per no perdre-ho.
0: Comentaves l'anterior batle pedani Miquel Fiol, que fa uns dies li varen fer un homenatge, no?
1: Sí, li van fer un homenatge per 18 anys i mig de feina incansable per aquest poble i una dedicació que ha estat absolutament plena, i dir que aquest relleu que ara jo mateix he agafat, la veritat que hi ha moments que fa una mica de vertigen, perquè dius, no sé si seré capaç d'arribar a l'altura d'aquest bon home, la veritat.
0: Perquè, clar, la gent diu, bé, és una pedania, és petit, no hi veu gaire feina, però també té el seu trull, no?
1: Van una mica equivocats, perquè d'una pedania d'un poble es du totes les regidories d'un ajuntament una sola persona, perquè reps totes i cada una de les incidències, sigui de la tipologia que sigui, no? I n'has d'estar en el cas i has d'estar informat de totes les regidories, siguent sincer.
0: Clar, tu ets el representant, no?, en aquest cas de l'Ajuntament.
1: Jo ara mateix som delegada de Batlia, no sóc regidora de l'Ajuntament de Sencelles, però he agafat aquest títol, diríem, amb moltes ganes de fer feina per el meu poble. Bueno, seguir fent feina per el meu poble, perquè sempre he estat en el costat de Miquel, he après molt de vora a ell, i amb ganes de sempre tirar per endavant pel bé del meu poble i pel bé del meu veïnat.
0: Que sol ser el més habitual que te traslladen els veïnats? Queixes, felicitacions, simplement voler comentar alguna cosa o proposar una millora d'alguna cosa o d'una altra cosa?
1: És una mica de tot el que ara mateix m'has comentat, no? Mm. És a dir, queixes, no? És a dir, jo el que vaig parlant amb la gent del poble, clar, a diferència d'en Miquel, que era una dedicació plena, perquè sí. ell no feia feina, sí. era una persona jubilada i podia dedicar les seves 24 hores en el poble, jo no, clar. Jo, a part del poble, ho he d'anar compaginant tota la meva vida laboral, clar. I és una mica més complicat. I jo sempre el que dic a la gent, sou els meus ulls a dins el poble i qualsevol cosa que vegeu, per favor, m'ho traslladeu per poder donar-li una sortida el més aviat possible. Felicitacions sempre, sempre el poble de Vinyali són una gent molt agraïda i la veritat que nosaltres aquí feim molta feina també per donar visibilitat en els llogarets, no? Que també en els llogarets s'hi fa molta, molta feina.
0: Em deies que hi ha moments d'aquest vertigen, no?, de veure si podràs posar-te en el nivell de l'anterior bala, però després hi ha la part de satisfacció en veure els fruits, no?, que es dona aquesta, sí. aquesta feina, no?
1: Sí, la veritat, ara, per exemple, a part de les festes de Nadal, aquest any he tingut la sort de, com a delegada de Valia, organitzar per primera vegada les festes de Sant Antoni,
0: sí.
1: i la veritat que varen ser un absolut èxit. Varen poder, amb uns companys meus, varen restaurar, perquè a Vinyali tenim 5 caparrots de dimoni, i feia més de 20 anys que no sortien, i els varen restaurar, i aquest any, després de 20 anys, els caparrots de Sant Antoni de Vinyali
0: sí.
1: varen sortir a ballar, i bueno, varen ballar per primera vegada en la seva història,
0: sí.
1: i varen sortir a encendre el fogueró, que també era la primera vegada en la història, no? I bueno, això, els al·lots de Vinyali estan encantadíssims, i ara ja tenim ganes de posar en marxa també aquest tema de dimoni, que els volem posar nom i que tots els nins i nines del poble
0: sí.
1: els de puguin posar aquest nom i sortir a ballar amb ells i participar de tots aquests actes, no? I la veritat és que sempre és intentar fer actes per unir en el poble.
0: Actes i, bueno, informacions que anarem comentant aquí a la sintonia sí. de Ràdio Balear amb tu, Joana. I bueno, el més proper ara, com ja dèiem en el començament, d'aquí un meset, dia 6 i dia 7, aquesta fira que tindrà lloc a Vinyali. Joana Victòria, com sempre, molt

0: què tal si ara en aquesta hora la sintonia de Ràdio Balear en es matinal anem de fira, la fira de maig que ja ha presentat per part de l'Ajuntament els actes, les activitats amb motiu d'aquesta fira que sota el títol Colors de Primavera, Art i Creativitat s'han preparat un munt de coses. Per aquest motiu ens acompanya la batlessa de Felanix, na Catalina Soler. Catalina, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia i moltes gràcies a Ràdio Balear.
0: Bueno, com dèiem, ja s'ha presentat el programa d'actes, d'activitats d'aquesta fira de maig, que bueno, ve repleta de coses per tothom, no, Cati?
1: Sí, s'han presentat un munt d'actes, començaran divendres, després dissabte i diumenge. Divendres hi ha art i festa i des que res. Diumenge la presentació d'un disc nou de l'Anabel Villalongi, un miquem d'autor que tenim a Felanix. I diumenge es plat fort, com diríem, que és la fira. Per tant, sí, tenim un munt d'actes, molt d'actes.
0: Molt d'actes per tothom i amb la participació, la col·laboració també d'entitats, no, Valdesa?
1: Sí, ja, la veritat, sense l'associació de comerciants, sense la participació de tots els ciutadans, de les entitats que col·laboren, no podrien fer aquesta festa. Enguany, l'associació de comerciants de Felanix ha volgut que fos la fira dels colors i ens ha preparat tot el que és la decoració de pastarrers. Per tant, jo dic que és un orgull per a la sabalada d'aquesta gent tan participativa que demostra la seva estima en el poble i que, per tant, és molt de mostra d'estimació que va un municipi veure que volen que la fira lluesqui i tingui colors.
0: Una fira que, bueno, els actes comencen dia 8 i culminarà, com dèiem, amb el dia 10, que és diumenge. Ja, bueno, ja que dic també que tot això estarà combinat, m'imagino també, amb la gastronomia, perquè la gastronomia en tota fira també té un paper important, no, Valdesa?
1: Clar, també aprofitant per la fira del maig, per fer la fira de frit i de vi, els diferents bars i restaurants de Felanix oferiran diferents plats de frit, sí. de frit de porc, frit de morro, frit amb mallorquí. Per tant, és una varietat, és una manera de venir a conèixer el nostre municipi, lligar el que és el comerç, lligar amb el que és la gastronomia i lligar amb el que és l'art. Per tant, fem una mescla una mica de tots els altres durant aquests 3 dies.
0: Valdesa, més que convidar tota la gent que ara m'ho està escoltant, i com no, la gent del municipi, de Felanix, no?
1: Efectivament, convidam a tothom que vulgui passar un dia de conèixer el nostre municipi, com bé dic, la nostra gastronomia, com bé dic, la nostra manera de fer de Felanix, de poble, el convidam a venir al divendres, dissabte, diumenge, i qui vulgui sempre trobarà qualsevol acte.
0: Una altra qüestió i darrere i molt ràpidament, fa també uns dies Cas Concurs va inaugurar la seva nova plaça, no? Com va anar aquesta inauguració?
1: Bé, va anar molt bé, és un fet històric, és una reivindicació de tota la vida de poder aconseguir una plaça. Per tant, des que jo tenc ulls de raó, sempre sentit que Cas Concurs volia tenir una plaça, el planejament de fa 60 anys ja estava previst, per tant, hem aconseguit fer una plaça Cas Concurs.
0: Doncs hem conegut detalls d'aquesta fira de maig i també el que ha estat aquesta inauguració de la plaça de Cas Concurs amb la seva batlessa, na Catalina Soler. Batlessa, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies.
0: Adéu, bon
1: gràcies.
0: Dia.
2: Ràdio Balear.
0: Los hermanos Cano, junto a Ana Torroja Mecano, la fuerza del destino.

0: Panadería Pastelería Reina María Cristina, calle Reina María Cristina 69, cerca de la Plaza de Toros de Palma. El horno de las ensaimadas y las espinagadas. Se pueden encargar con antelación, incluso si llamas el mismo día. Básicas y rellenas, 971-75-1543. 971-75-1543. Horno Reina María Cristina.
1: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la Fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: pues tú me... Així ens la música d'Anna Rocío Durcal, me gustas mucho. Seguim amb el nostre temps de matinal i analitzant l'actualitat, i per això volem saludar ara mateix en Miquel Ramis. Senyor Ramis, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia a tots.
0: Bueno, supos que ha estat pendent, no? O almenys un poc, sobre el cas de judici del cas Mascaretes, no? Avui es presentaven les conclusions finals per les parts, i bueno, no sé què en pensa del que ha pogut veure, llegir, sentir dels testimonis en aquest judici.
1: Bueno, jo em quedo en les percepcions meves, personals, vull dir, i respecte que tothom tingui les seves, és a dir, no tenen les que coincidim absolut amb les que tinc jo. I jo la percepció que tinc és que amb motiu del Covid hi va haver gent
0: sí.
1: que des de les institucions se va voler aprofitar de les circumstàncies, la vinentesa, per fer negocis personals. No sé molt bé per quines circumstàncies aquesta gent que se va voler aprofitar s'han disgustat entre ells i s'han tret els pedaços bruts. I per això és una evidència total i absoluta que Naldama, que era el gran conseguidor de tota aquesta història, juntament amb els seus socis, en Ábalos, en Coldo, sobretot, que era qui donava la cara,
0: sí.
1: i distints president de comunitats autònomes, a Miguel Torres, a Canaris, i sense cap dubte, a Francina de Mengol, aquí a les Illes Balears, se varen voler aprofitar uns moments molt difícils per comprar material que no es té en la qualificació sanitària que tocava,
0: sí.
1: voler fer negoci. Però va arribar o no va arribar en el partit socialista que va financiar en de merda en els individus en el partit. Bé, és una qüestió que s'ha de dirimir, però cada vegada jo tinc aquesta percepció, encara que és certesa, de que és evident que el partit socialista s'ha financiat irregularment, siguin les obres de Navalos o de Reducador, siguin les mascaretes a través de Carlos Incoldo, però que hi ha una financiació absolutament irregular del Partit Socialista, jo crec que està molt clar. Per molt que el nostre president de govern surti dient que jo soy un polític limpio.
0: Sí.
1: Vale. Pues molt bé. I Navalos també era un polític limpio. I en Roldán era un polític limpio. I Mr. X desgala un polític limpio.
0: Sí.
1: I segurament Neme Rajoy és un polític. No és que ja no hi són.
0: Sí.
1: Els problemes són els que hi ha ara mateix en el govern, que s'amarren en les cadires, que s'amarren en les prebendes que tenen. I...
0: Hi ha que dir que... Sí. Li anava a dir que bueno, el fiscal ha descartat de que Pedro Sánchez fos el número 1 d'aquesta trama.
1: Bé, ja no m'hi cap dubte, que en Sánchez coneixia el que estava fent, admetia aquesta financiació il·legal del PSOE,
0: sí.
1: i jo el que no sé és si ell donava o no donava instruccions en positiu, no?, per recaptar, però que en passiu deixava que els altres fessin,
0: sí.
1: estic absolutament convençut, perquè és que només ho feien els seus col·legues de partit, que no em diguin que no és això, ho feien en Coldo, en Cerdán i Navalos, els seus col·legues de partit. Per tant, jo, la veritat, Pedro Sánchez, doncs, que des del punt de vista ètic i moral, està absolutament amortitzat. Políticament se vol arrastrar en terra i vol aguantar... vull dir, ell sabrà el que fa. Ell sabrà el que fa.
0: El que també ja se sap és que el fiscal ha demanat per a Navalos una pena greu per aturar que la corrupció política doncs, faci malbé no, la democràcia i defensa la rebaixa de la condemna a Aldama, ja que dic que se demanava 7 anys, s'havia la possibilitat de inclús reduir-li a 5, però sembla que finalment quedarà amb la condemna de 7 anys, de lo que es demana. No? Després ja el tribunal té la darrera paraula, no, senyor Ramis?
1: Sí, així és. I miri, a tots els judicis d'Espanya penals, a tots, hi ha una aproximació, un intent, no sempre s'arriba a un acord, d'arribar a un acord entre fiscalia i ser distintes parts personades, tant la defensa com les acusacions. Pareix que en el cas de l'Aldama hi ha hagut instruccions expresses del fiscal, de ser sí. fiscal general de l'Estat,
0: sí.
1: perquè no se li condoni part de la seva condena per haver col·laborat en la justícia. Pues mire, saps què li dic? No és lo normal, Espanya, vull dir, aquests pactes en fiscalia són lo normal, però, mire, ja va bé que els condenats per qüestions polítiques d'una vegada complesquin

0: Clar, quan tu se recorda de que després de les condenes fermes d'en Grinyan i en Chaves
1: sí.
0: han vengut indults del propi govern, sincerament, que molt volen transmetre els ciutadans, que han de creure en la justícia, que vols han de creure que el que fan és lo just. Vinga, home, que se'n vagin, perdoni l'expressió, que se'n vagin a passejar. Quan no queda més remei que condenar-los, després nosaltres, el Partit Socialista, i indulta en el president del Partit Socialista Andalusia. De dos, en Grinyan i en Chaves. Això es pren despòs de la gent, això és absolutament de poca vergonya, i, bueno, aquí podria tornar a passar. Ja n'hi ha que estan demanant que s'indulti en García Ruiz, en el fiscal general dels Estats Condenats.
1: Sí.
0: Ja m'estan demanant. Vale, jo no puc entendre, i ho dic de veres, en dolor de coll, en sa mà d'un descol, no puc entendre que encara hi hagi gent que vulgui votar el Partit Socialista Obrer Espanyol. Que no vulgui votar el PP, m'entenc. Vale, ja està, no passa res. Però que vulguin votar el Partit Socialista Espanyol. És a dir, no pot estar més denigrat, no pot estar més arrastrat dins, com diuen ells, es fang. No pot estar més malament. Bueno, doncs hi ha gent que encara els vol votar, i que tenen el 20%, el 28%, el 25%. I, de veritat, i ho dic de cop, no ho entenc, aquesta gent, no els entenc.
1: El PSOE, la seva estratègia en l'inici d'aquest cas de les mascaretes, el judici, volia desviar cap a cas Kitchen, no? del Partit Popular, però sembla que estret li ha sortit, com se sol dir, estret per sa culata, no, senyor Ramis?
0: Sí, però, miri, jo crec que des Kitchen, des Pepeta, pot ser de rosetes i que també que paguin, els que hagin fet que la paguin.
1: Sí, sí.
0: Escolti, i m'és igual si són del PP o del PSOE. Però ara els que hi ha dins el govern és el PSOE. Ara els que tenia la capacitat de prendre decisions absolutament injustes, decisions condenables, qualcuna d'elles que són delita, és el PSOE. Escolta, i això no menysprea, ni això fa més petit, les perreries, les decisions que hagi pres el PP que siguin il·legals. No, també. Però ara estem xerrant de qui està governant. Ara estem xerrant del PSOE. Ara estem xerrant de qui hi ha en aquest moment en el govern. I quan no saben què han de fer, i això ho vull recordar, i ho recordaré sempre, els indulten. Obren en Chaves i en Grinyan. Condenats i després indultats. Perquè no indulten en el del PP. Perquè no són dels seus. Això de poca vergonya.
1: Aquí, clar, fins ara han sentit com es criticava en els jutges, segons quins jutges, no? Per estima... Sobretot el jutge Peinado, concretament, bueno, no? Sobre estima cas Begoña, però clar, en el cas de la Kitchen, per ells els jutges són bons, no? Segons d'on caigui al costat la balança, no?
0: Efectivament. Depèn de qui vol bufir vent. Si el vent bufa contra el PSOE, els jutges són dolents.
1: Sí.
0: Si el vent bufa contra els altres, els jutges són bons. I surt aquest ministre de Justícia que tenim.
1: Sí. En Bolaños.
0: Sincerament, jo li dic des del punt de vista polític, com a càrrec, no? Persona.
1: Sí.
0: Que és un pelele, un pelele. Que només diu el que li diuen, ell és incapaç de tenir idees pròpies i vol defensar una cosa i ser contrari. No, miri, per favor, és a dir, no menysprei més intel·ligència dels espanyols, és a dir, ja està bé, jo que hi hagi un 20% o un 25% que vulgui seguir votant el PSOE, jo això ho respect molt, altres coses que l'entengui, no l'entengui.
1: Una altra qüestió, i la darrera, senyor Ramis, bueno, també estem pendents d'aquest virus, antivirus, no?, que transporta un creuer amb diferents infectats, hi ha hagut també morts. Ara hi ha la discussió, el debat, de si ha d'arribar a port espanyol, concretament a Canàries. El president de Canàries se nega, mentre que el president Sánchez ha convocat una reunió urgent per avui capvespre per tractar aquesta situació. Clar, tenim el recordatori de la pandèmia de la Covid i ara estem amb les orelles totes alçades a veure què pot passar amb això, no?
0: Sí, però, miri, me permeti que faci...

0: una vegada de Michel el Dimoni, no? L'abogado del diablo.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolti, jo crec que aquesta va ser una decisió absolutament tècnica. Escolti, el que diguin els tècnics a medicina, el que diguin els tècnics en seguretat portuària, el que diguin els tècnics en qualsevol cas, no ha de ser, crec jo, una decisió política. És a dir, jo crec que en Sánchez anirà de gran dirigente europeo i la solidaritat i tal, sempre que no se sent la solidaritat ell no ha cap problema.
1: Sí.
0: I el president de Canàries està pensant en els ciutadans de Canàries, que no vol que passin cap tipus de risc. Pues miri, la repetició és el que he dit, que siguin els tècnics sanitaris, l'autoritat portuària, els tècnics en de l'Organització Mundial de la Salut, els que pensin quina és la decisió millor. I si realment Canàries està preparat per rebre aquest creuer i la gent hi va dins que està afectada, jo crec que ha de ser Canàries. Però, per favor, que qualcú m'ho digui, escolti, Canàries està preparada, Canàries i els ciutadans de Canàries no correran cap risc. Que siguin els tècnics que ho diguin.
1: Senyor Ramis, com sempre, és un plaer escoltar-lo donant la seva opinió sobre la actualitat i bueno, esperem que en una propera ocasió puguem comptar de nou amb vostè. L'ho dit, moltíssimes gràcies i que tingui una bona jornada.
0: És plaer meu, gràcies a vostres.
1: Adeu, bon dia.
0: Bon dia.

0: I'm sexy and I know it. La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la Fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
1: Dijous bo a Inca, el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al mercat tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
0: Ya no sigues, en Radio Balear te acompañamos con buena música, noticias frescas y la mejor energía. Dale el play y únete a nuestra comunidad. FM, web radiobalear.es, app y redes sociales, Facebook, Instagram y X.

0: Al cap de setmana del 10 de maig, la Fira de Maig omplirà de propostes i activitats la vila de Felanics, trobada de brodats i mundillo, el concurs de cans pastor, motos, cotxes, artesania, ruta de frit i vi. Establiments del municipi ofereixen frit i vins. Serà del 8 al 10 de maig. També hi haurà una proposta artística. Serà als carrers Miquel Bordó i Major. Vos hi esperam. Fira de Maig a Felanics. Ajuntament de Felanics.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
0: Cada segon diumenge de maig tens una cita imprescindible. Arriba la Fira Ramadera de Son Carrió, una jornada plena de tradició, cultura i sabor de la nostra terra. Descobreix les nombroses paradetes que omplen els carrers del poble amb artesania i productes típics de les Illes Balears. Gaudeix de la degustació de productes locals i vins en denominació d'origen. A la plaça de Can Apolònia no perdis el popular concurs morfològic de l'ovella mallorquina i la mostra de races autòctones. I tot això amb ball de bot, exposicions i una gran oferta sociocultural per a tota la família. Fira Ramadera de Son Carrió, tradició viva, orgull de poble. T'hi esperam, Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
2: Escúchanos en radiobalear.es.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Al cap de setmana del 10 de maig, la Fira de Maig omplirà de propostes i activitats la vila de Felanics, trobada de brodats i mundillo, el concurs de cans pastor, motos, cotxes, artesania, ruta de frit i vi. Establiments del municipi ofereixen frit i vins. Serà del 8 al 10 de maig. També hi haurà una proposta artística. Serà als carrers Miquel Bordó i Major. Vos hi esperam. Fira de Maig a Felanics. Ajuntament de Felanics.
0: Radio Balear.